0: Nuestra paradita de hoy a esa Plaza Mayor de Villarreal, donde está nuestra compañera Ángela Berlanga. Ángela, hola de nuevo, que ahora estás con las máximas representantes de las fiestas.
1: Así es, totalmente rodeada de las máximas representantes de las fiestas. Estoy segura de que quizá puedo poner la mano en el fuego de las que más se han divertido estos días. Y estoy con Berta Beteta, ella es la reina de las fiestas. Hola, Berta.
2: Hola.
1: También estamos con Toni Carmona, quien es el presidente de la Junta de Fiestas. Hola, Toni.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y a nuestro alrededor nos acompaña toda la corte de honor: Marta Usó, Paula Costa, Nuria Seriols, Paula Vila, Patricia Torres y Natalia Amposta, quienes, bueno, seguro que con esta sonrisa que nos están recibiendo es que han disfrutado muchísimo. Llevan ya todas el peinado hecho, porque lo decíamos, esta tarde ya es ese baile de la plaza que han estado ensayando muchísimo. Berta, ¿cómo han ido los ensayos?
2: Pues muy bien, la verdad es que llevamos todo el verano preparando los bailes que vamos a hacer esta tarde y yo creo que muy bien.
1: ¿Tú crees que va a salir todo perfecto?
2: Sí, sí, seguro.
1: Bueno, yo también estoy segura de que sí, Toni dice que sí con la cabeza. Toni, ¿cómo han ido estas fiestas? ¿Cómo se han desarrollado?
3: Pues muy bien, la verdad es que el tiempo nos ha respetado, salvo anoche que nos fastidió un poco tanto la cena de los disfraces como la fiesta que tenía la comisión de peñas preparado. Pero bueno, son cosas que no podemos solucionar nosotros, entonces tenemos que seguir. Pues jueves tenemos el Valle Plaza, así a la vila, y después la comisión de peñas pues nos fará el sopar del tombe de Bou y en una otra festa, que esa sí que nos fallará. Y esa estoy seguro de que el test nos respetará y farem una nit molt chula, ya verás.
1: Totalmente, una nit molt bonica. Encara queda tot el cap de setmana, un cap de setmana molt fort, pel que ens han estat contant. No sé com van els esforços, Berta, com està la situació anímica i del cos.
2: No, pues molt bé, la veritat. Hem descansat estos dies que hem tingut un poc més de temps lliure i hem tornat a agarrar forces pa este fin de setmana encara anar a tope. Al final són les nostres últimes festes i n'hi ha que viure-les al màxim i sempre una sonrisa en la cara.
1: Clar que sí. Qual diries que ha sigut aquest esdeveniment el que més heu gaudit, tant tu com la teua cor, que el tenim tot al voltant?
2: Uf, aquesta pregunta és difícil, perquè te puc assegurar que hem disfrutat de hasta ara al 100%, però a veure, jo crec que avui és un dia potent en el que ens ho passarem molt bé. I per dir-te algun acte un poc més oficial, jo crec que la baixa a la Mare de Déu i l'ofrena és un acte molt bonic i al final és cara a la nostra patrona, entonces és un acte molt xulo on va participar també prou gent.
1: La veritat és que esteu assentint en la cara totes ahir, no? Per a dir que sí, que heu gaudit moltíssim d'aquest acte. Encara queda el cap de setmana. En el dia d'avui m'esteu dient tots que va ser un gran dia. Jo estic per quedar-me, Andrea. Jo crec que me quedaré així, a Vilareal, a passar la nit i a tastar el tombe de boca. Després parlarem també la comissió de penyes per a veure com s'està tastant, no?, aquest sopar. Però, xiques, qual diríeu que és la sensació també veient que llega la fi, no?, de les festes de setembre i per així dir-ho, d'alguna forma, també és la fi de representar les festes, no? Perquè les festes de maig ja haurà canviat el tema de la Junta. Com és?
2: Pues bueno, a veure, al final s'acaben les festes, però nosaltres hasta abril de l'any que ve encara continuem tenint molts actes, encara anirem a presentacions a diferents pobles, a representar Vilareal. Així que sí que una part de nosaltres ja s'acaba en festes, però bueno, encara queden actes.
1: Encara queden actes. Esteu contents?
4: Sí, jo estic molt contenta de poder representar el nostre poble, com a llibertat de no acabar sols ara en festes, sinó que encara ens queden prou actes i prou coses per a poder seguir representar el nostre poble i seguir vivint les nostres tradicions.
1: Podríeu dir que viure des de dins la festa és, bueno, pues un privilegi, per així dir-ho?
5: Exactament, al final hi ha molta gent que vol aquesta oportunitat i poder viure-les des de dins i ser les festes del teu poble, les que t'has criat durant tots els anys, i veure com s'organitzen els actes, què passa des de dins. És una experiència i una vivència molt bonica que recomano a totes les joves.
1: És diferent viure des de dins que des de fora?
6: Sí, la veritat és que sí. Aprens coses noves, tradicions que a lo millor no te donaves compte que existien i segueixen existint, i la veritat és que és

0: privilegi viure-les com a penyista i com a cor d'honor.
1: Podem dir que heu descobert actes que no sabíeu que estaven?
2: Sí, jo crec que n'hi ha alguns actes que per nosaltres sí que potser les havíem escoltat, però encara no les havíem viscut com ara les estem vivint.
1: I vosaltres què recomanaríeu a les xiquetes, xicotetes d'ací de Vila-real, que formarem part d'esta festa d'esta forma?
3: Claro que sí, que si tenen esa il·lusió, que si han tingut algun familiar que ha sigut alguna festera en casa, cosina, germana, i tenen esa il·lusió, o que no han tingut familiar, sí que pues, es fa goig ser festeres, que no ho dubten i que ho intenten, perquè és un somni que val la pena intentar viure'l.
1: Per així també il·lusionada en aquestes festes?
4: Sí, amb el cor ple estem totes i és un any, ha sigut un any molt intens i superbonico, però encara ens queda temps i coses per viure, però ha sigut espectacular.
1: Clar que sí, doncs encara queda moltíssim, moltíssimes gràcies a totes i també a tu, Toni. M'agradaria també, no, pues, desitjar-vos que passeu el millor cap de setmana que pugueu i, com no, gaudir de la festa que queda. Hem escoltat totes les veus, alguna fònica, això significa que l'heu passat molt bé. Així que moltíssimes gràcies, xiques. Andrea, jo me quedo així, que pareix que el dia d'avui serà llarg i bonico.
5: Serà llarg. Si te quedes per allí, Àngela, i esta nit vas al tombé de bou, dus-nos demà un tros de dia i el tastem per esmorzar al programa, si te pareix.
1: Perfecte.
5: Moltíssimes gràcies, Àngela Berlanga, i a tota Isa Cordonora amb la seva reina, que està ben allí coronant, mai millor dit, esta taula de l'Oi Poro i Castelló, que s'ha traslladat i set trosset fins Vila-real, fins la seva plaça major. És la 1:18 i anem a obrir un parell de minutets la que en corresponda d'avui.